malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que van.